0: Ya está. Volveremos mañana. Para ti, que mañana madrugarás, volverás a coger el taxi y te echarás a las calles de la ciudad esperando que sea un buen día. A ver si te cogen muchos viajes. Bueno, para ti y para todos los demás, mañana a las 6, las 5 en Canarias, otro ratito de hoy por hoy. Hasta mañana.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Radio Alcoy, Cadena SER.
3: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 31 grados centígrados.
4: Notas necrológicas.
5: Ha fallecido a la edad de 70 años Francisco José Verdú Vilaplana, del laboratorio dental Paco Verdú. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este miércoles 29 de julio a las 19 horas en la capilla del tanatorio Servisa de la zona norte. La capilla ardiente está instalada en la sala número 1 del tanatorio Servisa, zona norte.
4: Descansen en paz.
2: Hoy por hoy, Alcoy, Maribel Vicedo.
6: Molt bon dia, per a tu que estàs a l'altra part de la ràdio, és una alegria saludar-te. És dimecres 29 de juliol i és el nostre punt de partida del programa Diàlegs Radiofònics, que arribarà fins a les 2 del migdia. I hem de res, anem a conèixer quines són les novetats en diferents projectes que té el Consorci Terra. És l'entitat que gestiona els residus als municipis de l'Alcoi i el Comtat. En parlarem amb el seu gerent, Pablo Martínez, sobre diversos temes. I també arribarà una nova edició de Ser Legal. Donem la benvinguda a l'advocada Laia Santamaria. I seguirem parlant de la guarda i custòdia dels menors, però des de la vertent econòmica. Arribarà la una del migdia, connectarem amb els nostres companys dels serveis informatius de la cadena SER i després estarem amb vostès, estarà Ismael Mayor, en SER Deportivos. I avui, a partir de la una i mitja, seran els periodistes qui facin l'anàlisi del que ha estat notícia aquest mes de juliol. Ahir no vam poder celebrar aquesta tertúlia, vam tindre, ja ho saben, un programa reduït, però avui sí, escoltarem a Javier Llopis, Miguel Vilaplana i Belén Ribas. Gràcies per sintonitzar el 1485 de l'Ona Mitja, 100.8 de la freqüència modulada, o si ens escolten via online, perquè apunten radioalcoi.com, premen el botó del play que hi ha a la part baixa, si estan amb el mòbil, amb l'aplicació mòbil de la cadena SER, ja saben, han de seleccionar Radio Alcoi. Si van en el cotxe també, i en aquestes pantalles ara que estan en els cotxes nous, ens sintonitzen també. O si tenen un d'aixòs dispositius que indiquen pon Radio Alcoi, ahí estem. Com sempre, és una alegria acompanyant-los allò que hi estiguen fent. Si estan bé a la feina, bé descansant, a la piscina, a la platja, caminant, siga on siga, gràcies. Estan preparades i preparats? Anem allà. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoi.

0: Comença en Ràdio Alcoi la última, la darrera tertúlia amb els periodistes de la temporada. El mes d'agost farem vacances i tornarem a final de setembre a comentar els assumptes de l'actualitat, però ara, primer que res, vaig a saludar qui avui ens acompanya, Javier Llopis, de Tipografia La Moderna. Javier, benvingut, què tal?
1: Hola, bon dia.
0: Tenim també a Miguel Vilaplana, del diari Información. Miguel, què tal?
2: Hola, molt bé.
0: I a Belén Ribas, que és directora d'Estratègia del Nostre.
3: Hola, què tal?
0: És aixina, no?
3: Aixina és.
0: Molt bé, bueno, s'incorpora aquesta tertúlia per a parlar d'assumptes de l'actualitat. I un dels assumptes que, bueno, a banda de la calor que, o el calor que hem patit estos dies, hem fregat o superat els 41 graus, no sé com ho haveu viscut, en tota l'actualitat que hem tingut i que ens ha portat també a ser e inclús portada de informatius nacionals, no? Això, Javier, havia passat?
1: Jo no, vamos, sempre ens passen coses d'aquest tipus, així, de, com el, recordes en la pandèmia, també per la incidència i tal. A mi va ser un fenomen molt raro, els índices de... Ara mateix ja pensava jo, diries, en Alcoi ser negacionista del canvi climàtic, la veritat és que és complicat, perquè Alcoi ha sempre sigut un lloc que en estiu eren nits fresquetes, el matí duret, però mai així, ara ha sigut terrible, vamos, bàsicament pensé que no estem preparats per això. I jo he viscut en Sevilla i en Múrcia i la gent es programava la vida en arreglo la temperatura i això. Així intentem fer vida normal i és impossible, vamos.
0: Com s'ha viscut en Alacant? Perquè Miguel està a cavall entre Alacant i Alcoi.
2: No, la veritat que en Alcoi ha fet molta calor, però el d'Alacant és insufrible, vull dir, perquè a la calor li s'afegeix la humitat i la veritat és que no pots caminar dos passes sense acabar materialment xorrant de la suor. La veritat és que, bueno, que sí, que el canvi climàtic és una absoluta realitat. Estem veient en els últims anys, en els últims estius, que no parem de batre records de temperatura i, bueno, i no eixim d'una que entrem en una altra, perquè ja ens sembla que de cara al cap de setmana que tornen igual no tan altes les temperatures, però ja tornem altra volta a tindre una altra onada de calor. Així que sí, difícil de combatre un poc i sobretot de dormir, perquè per les nits tampoc ha baixat la temperatura. I, bueno, i veient el que està passant estos dies en els incendis, la veritat també de que cridar un poc a la prudència a tot el món, que vagi amb molt de cuidar, o que en fi, que esperem que puguem passar l'estiu sense tindre una desgràcia tan impressionant com la que estem veient estos dies per als mitjans de comunicació.
0: I ara, Belén, amb el nou argot que tenim, explosions tèrmiques, tot això que va incorporant-se, són qüestions també d'actualitat que estem acostumbrant-se a elles, no?
3: Sí, estem acostumbrant-se i crec que lo que estàvem dient, que el canvi climàtic és una realitat, ja no solament és el calor, també és en qualsevol època de l'any. Ara parlem de danes, parlem de fenòmens meteorològics que fa 10 anys no teníem ni idea de que existien, i crec que s'ha de posar una solució perquè ens està afectant el dia a dia. Passaves estos dies pels carrers i estaven buits, les terrasses no hi havia gent, no es pot fer vida, ni es pot, molts treballs tampoc es poden fer, i crec que és un problema molt gran.
1: Engarçant en el que diu Belén, bàsicament pense que ja té uns efectes ja sobre la realitat. Per exemple, estan sorgint persones, una persona major sense un aparato d'aire condicionat, una persona de 90 anys es pot morir en una casa de posar-se malalta de 32 anys. Hi haurà que incluir això dins del, com un servei social més, diguem, com el que diu pagant allò de les finestres perquè no pergueren. Vull dir, la gent necessita l'aire condicionat, ja no és un lujo, és una necessitat, de primera necessitat. Les terrasses en zona que han perdut molts, molts, molts diners, perquè realment ja antes ha començat a les 7, ara s'ha començat a les 9, 9 i mitja.
0: Claro.
1: O sigui, té un efecte immediat, vamos.
2: Sí, les ciutats, que també hi haurà que repensar-les un poc, no? Com es fan. Encara si en Alcoi, bueno, tenim prou, en fi, zones verdes i més o menys el pots refugiar en algun lloc, però bueno, les ciutats que estan pensades en tot de formigó i no hi ha una sombra on amagar-se, en fi, N'hi haurà que fer-se la idea de que el canvi climàtic és una realitat i evidentment i orientar-ho tot, les ciutats, les cases, tot, n'hi haurà que pensar-ho, n'hi haurà que fer-li una repensada a això i, bueno, i habilitar-les per a combatre aquests episodis que em sembla que cada volta van a ser més normals, no? Més assiduos.
0: Ha sigut un alivio, esos 17 graus de mínima que han tingut estos dies després d'aquesta onada de calor que ens ha portat esos 40 graus així a la comarca. Bueno, anem amb la política, perquè s'ha produït aquest anunci per part de Toni Francesc que nos presenta. Belén, com es veia? Era algo previsible, no?
3: A veure, jo pensé que sí, que era previsible. A mi és cert que personalment sí que em va estranyar un poc que la decisió, l'anunci, estàvem tots esperant-lo, però bueno, ja ha explicat que tenia que seguir uns terminis, un temps, però crec que era una cosa que molts esperaven i que ja Toni, el seu moment com a alcalde, volia deixar-lo, una decisió seua. No sabem què passarà, però bueno, ara acabarà este any com a alcalde, ha dit amb moltíssimes ganes, no sabem què passarà després, però per a mi no ha sigut una sorpresa, perquè ja un poc ho havia deixat caure en les últimes eleccions, sí que havia dit que possiblement era la seva última legislatura.
0: Javier.
1: Jo, bàsicament, penso que el responsable d'obrir aquest període de duda és ell, que després de les eleccions al secretari general diu que no descarta presentar-se alcalde, obre aquesta duda. Ahí pense que n'hi ha uns moviments polítics, bàsicament és assegurar-se un futur polític fora de l'alcaldia, i al final pues, València ha intervès i ho ha solucionat, i suposo que li hauran promès un càrrec interessant o que sigui útil. Tema, pense que tot això, com s'ha portat a un nivell subterrani, la sangre no ha arribat al riu. I pense que potser pues, les conseqüències sobre electorals pues, són mínimes d'aquest tema, però sí. Vull confiar, no han arribat les hostilitats, se sap que n'han hagut i moltes, però no arriba a la sangre al riu i s'ha resolt.
0: Exacte.
1: S'ha resolt en una certa normalitat, aunque les caretes a voltes en les fotos eren un poquet potents, però per almenys l'eixida eixa, ara veurem com el tema com es fa la llista, tot això pot ser un nou tema, però suposo que això estarà tancat i pactat, espero jo.
2: Bueno, jo ho hem parlat més d'una vegada, prolongar més la situació haver sigut un autèntic pràcticament suïcidi per al PSOE, no? Haver tingut conseqüències molt, molt negatives de cara a les pròximes eleccions, perquè si n'hi ha una cosa que la gent no tolera és que hi hagi enfrontaments dintre d'un mateix partit. I em sembla que al final pues, bueno, s'ha imposat, jo crec que la lògica, atenent a el que ha anat dient en les últimes eleccions, no sols l'última, sempre ha anat dient bueno, que ell anava a retirar-se, en fi, al final es retira, i es retira em sembla que tancant o intentant tancar el problema des del partit, deixant clar que la candidata ha de ser Lorena Zamorano, i em sembla que això el que vol és evitar que hi hagi més enfrontaments entre dos bandos i que bueno, que el partit apoye a la nova candidata, no? I per altra banda, pues bueno, ja que ja ha anunciat que no va presentar-se, pues bueno, també un poc fer un poc de balanç, si vos pareix, del seu mandat, em sembla que bueno, una persona que es presenta diverses voltes a les eleccions i les guanya, pues bueno, té el reconeixement de la ciutadania. Ha sigut una època en què bueno, primer va tindre que afrontar els problemes, en fi, tot allò que es va deixar el PP en el seu moment, que no era poca cosa, que hi havia ahí una sèrie d'empastraes, en fi, prou que tenien pràcticament a l'Ajuntament hipotecat. I bueno, diguem que això va ser la primera versió, la primera part, després ja, en fi, intentar posar en marxa projectes importants, sobretot el tema de Rodes, que era un objectiu que ell perseguia des del principi i que finalment pràcticament ja bueno, s'ha fet realitat. Falta veure, bueno, falta tancar allí encara una sèrie de projectes i veure exactament al final el contingut, no? Però bueno, no cap dir que és un projecte molt important. I bueno, és un testimoni que deixa, i insistís en el fet d'això, que em sembla que se'n va i vol deixar el, que, bueno, que en el partit no hi ha, es tanquen les ferides i que vagin tots a una en esta candidata que bueno, que la veritat que falta es farà perquè ja estem veient el que està passant en tots els altres, en totes les altres eleccions, que el PP i Vox, pues bueno, pràcticament estan guanyant-ho tot, i bueno, ja sí, farà falta una esquerra forta en líders potents, en candidats potents, si volen mantindre l'alcaldia.
0: Com ha afectat, penseu, el tema IGS, el departament este on es van destapar aquestes irregularitats que estan investigant-se, i que, bueno, no sé si com a conseqüència està aquest canvi de govern, perquè Jordi Martínez, que era el regidor encarregat d'aquesta àrea, la que portava aquesta àrea, en aquests canvis que va anunciar l'alcalde Antonio Francés, li relegava, li llevava quasi totes les competències i les passava a, pues, sobretot a Vanessa Molto, que és la seva dona de confiança també. Raúl Llopis també ha tingut alguna altra, com la de mobilitat, que és una de les més potentes. Penseu que té relació, o com pot ha pogut afectar en esta recta final de...
1: Jo penso que és evident que és responsabilitzada Jordi Martínez per això, vull dir, és evident, li debes totes les atribucions i el responsabilitzes d'aquest problema que ha passat en el seu departament, entra dins de la lògica. La coincidència en el temps, jo ja només penso, sí, la coincidència en el temps, és fa la roda de premsa de Jordi Martínez dient que se li lleven les atribucions i el dia següent es fa l'altre, diu, pues sí, pues es vol deixar aquest tema resolt per poder entrar en l'altre. Bàsicament, ho entenc, ho traduïs així, es pacta d'alguna manera que Jordi Martínez deixés de responsabilitzar-lo del follon d'IGS perquè és el màxim responsable d'aquesta conselleria, i després, una volta resolt allò, ja dic que no presenta alcalde. Les coses estan juntetes per algo.
0: Per algo. Pot ser que coincidisquen, Miguel.
2: Bueno, sí, possiblement. Sí, després de fer aquest moviment que bueno, pues que diguem que lleva competències importants a un dels, en fi, a un dels consellers forts del seu equip de govern, que sabem que en els últims temps no, per lo menos és el que aparentava, no teníem massa bones relacions, o no les relacions que tenien abans, perquè al principi sí que Jordi Martínez i Toni Francés eren un tàndem, però bueno, sabem que després va haver un poc de distanciament. I bueno, i el fet de llevar-li les competències, pues bueno, la veritat és que jo crec que el dia següent fer Toni Francesc dir que se'n va, pues, també era una forma de dir, bueno, és que prolongar-me la situació, el fet de la incertidumbre de si vaig a continuar o no vaig a continuar, igual dins del mateix govern municipal haver creat problemes, no? Pues bueno, d'aquesta forma resol el tema de Jordi Martínez, i també deixa clar que ell també se'n va a final de legislatura, per tant, pues bueno, deixa els temes tancats i bueno, i sense, intentant que no hi hagin problemes més enllà dels normals dins del govern municipal, menys mesos que queden, clar.
0: Belén.
3: Jo penso que ha sigut tot una estratègia, com estaven dient, per a solucionar o intentar calmar un poquet les aigües, perquè el problema de l'IGS ha vingut en un moment delicat, a un any d'eleccions, i crec que la decisió de llevar responsabilitats i tal, i també d'anunciar que ell no continuarà, s'ha planificat tot. A lo millor, si no haguera passat, Toni haguera anunciat abans que no es presentava, no sabem, però crec que ara estan seguint una estratègia per a que aquests problemes els puga afectar el menys possible i fer una investigació i fer tot el que tinguen que fer. Crec que estan també mirant un poquet com pot afectar de cara a les pròximes eleccions.
0: La que va demanar el PP no va aixir endavant esa auditoria, però sí que el govern ha demanat una altra. Jo això és una cosa que no vaig acabar de comprendre bé.
1: És un tema molt confús, sempre molt confús, perquè comença pareixent-me confús com passa el tema inicial, diguem, com d'una funcionària encarrega tantes obres al seu home. Vull dir, això pot dir que no hi ha ningú per damunt d'aquesta funcionària que controli això. Jo, pues, home, que de Xina, pues, penses, dius, no, això estarà tot controlat, i un controla l'altre, i l'altre no sé què, i l'altre, pues no. Vull dir, evidentment, de principi ja ve raro. pense que una auditoria, pues sí, pues una auditoria pues estaria bé per saber si s'han produït problemes d'eixes, però realment externa pense que l'Ajuntament tindria que fer, té mitjos per fer-la ell i hauria de fer-la, vamos, hauria de fer-la i donar un resultat. No hi ha ninguna irregularitat més, o aquesta dona no va encarregar més coses o tal, vull dir, donar un dictamen, no deixar que el tema es dissolga, que és el que pareix que un govern sempre intenta que aquests temes es dissolguen i una oposició intenta que aquests temes tinguin presència. Pues jo penso, estic a favor de que l'oposició, del paper que fa l'oposició, que aquests temes estan, tinguin principi, nudo i desenlace. Vull dir, pues no ha passat més voltes, ja està. Pues ho ha passat mil voltes, un desastre.
0: Tindrem els enllaç, Miguel?
2: Bueno, tindrem... El problema és...
0: Quedem ara en el NUC.
2: Com?
0: Que ens quedarem en el NUC.
2: Sí, bueno, ja veurem. Segurament, és el que sol passar en aquests casos, però bueno, és un tema lo suficientment greu per a que es busqui exactament el que ha passat i, bueno, i si s'ha quedat circunscrit ahir o ha pogut haver alguna cosa més. No? El fet que ho demana el PP i el govern municipal faci una altra cosa, al final el mateix, pues, bueno, no deixa d'entrar dins de lo que és la política, i, bueno, però bueno, sigui d'una forma o altra, està clar que això n'hi ha que arribar fins al final i si cal, pues, demanar responsabilitats a qui pertoqui.
0: Si és un tema de funcionariat, com s'ha denunciat des del govern, o és un tema polític?
3: Sí, perquè de fet en el plenari on el PP va demanar aquesta auditoria, per la part del govern es va justificar que ja s'estava duent a terme dins del mateix consistori una investigació. No sabem molt més sobre aquesta investigació perquè no s'ha donat molta informació, però sí que van dir que molts dels punts que estaven dins d'aquesta moció del PP ja s'estaven duent a terme. Sabrem què ha passat, tindrem algun informe que expliqui què és el que ha fallat, no sabem. Finalment, la proposta del PP va estar votada per ells, pel mateix Partit Popular i per guanyar. La resta de grups municipals no van donar suport a aquesta moció. No solament el que és el PSOE, Compromís i Vox tampoc van donar suport. No sabem si estaria molt bé que es digueren que és el que ha pogut fallar per a saber això, el desenllaç, quin és.
0: Seria. Bueno, n'hi ha un altre tema que ha estat controvertit este mes, que s'ha fet... començava d'una manera, semblava que canviava i ha canviat definitivament, que és el calendari fester, no? Es va demanar que es feren les festes durant els dies tradicionals per el tema de que l'any 2027 tanquem l'any jubilar i que n'hi havia una petició que es va formular. A mi em sembla que es van sentir veus contràries a que es feren els dies tradicionals durant l'assemblea aquella i finalment pues, ha tornat al cap de setmana.
1: Jo també l'incluïs també en el capítol de temes incomprensibles des del COI. I te pense que en el COI estar a aquestes altures pensant encara altra volta, a mi m'ha portat a l'any 97, el desastre aquell, i allò va ser una cosa terrible. Gràcies a Déu no ha hagut tant a tensionar perquè l'Ajuntament ha fet marxa arrere i ha fet això. A mi em pareix un tema que s'hauria de resoldre i tancar per sempre. Vull dir, ara estem fent fin de setmanes però sense ningú acord general, estem fent cada any. No? Vull dir,
0: sí, anem renovant-nos cada 4 anys, etc.
1: Això em pareix, de dir, tanquem-ho per sempre i punto, tanquem-ho via referèndum, el que vulguis, decret o llei, el que siga. Pense que ara mateix no passaria el que va passar, el 97 va ser més que un moviment fester, va ser un moviment va descabalgar a Sanos, que va vixir de mans del PP, i ara no ho sé, ara mateixa pense que s'ha aixafat algun callo, evidentment, el fin de setmana li convé a l'hostaleria, li convé a molta gent, li convé a les bandes, li convé als càrrecs, i si eixa la realitat, doncs donar-li categoria de llei. El més és que em pareix marciano, em deprimís molt pensar, de dir, ostres, altra volta calendari. Jo me recordo quan un dia mos tocaven amb Miguel i amb els jefes de la CAN i em diuen, no, coi, esteu mal del cap tots, o què?
0: Sí, no s'entén,
1: fora. Quasi, vull dir, perquè dius, quina bronca més gran, quin tema més mínim, pues aixina era.
0: Miguel.
2: No, el fet de que cada vegada que hi ha oportunitat ressuscita el tema vol dir que encara hi ha un sector que no ha digerit bé això del cap de setmana. No?
0: Que semblava que estaven prou ben adaptats,
2: sí, però
0: no?
2: A la mínima pues, torna a eixir, i torna a eixir des del casal, i el que resulta un poc incomprensible és que l'Ajuntament li compre el tema. No? a mi em sembla que es resulta incomprensible, sobretot si no ho parla abans en la resta de la gent que té poder decisori i que té interessos en el tema ixe. Perquè si això es pacta abans d'anunciar-ho...
0: Claro, és que semblava doncs, que no mira, s'havia pactat.
2: Bé, mira, és el 750 aniversari, doncs, bueno, una cosa especial, anem a fer-ho, però bueno, pactat entre tots, que tot estigui negociat, que es puga... El cap de setmana anem a veure com fem per a que la gent que treballa, tal. En fi, anem a veure si això es pacta, no? Es pren el cas al propòs, l'Ajuntament diu que sí, i a partir d'ahir, un desastre. Perquè, a més, em sembla que es va aprovar al principi.
0: El Consell Econòmic
2: sí. El va aprovar, però, bueno, en reticències, no? I al final es veu que les reticències han pogut més que altra cosa, no? Ja s'ha hagut de fer marxa enrere, en fi, s'ha fet un ridícul prou espantós, i bueno, per a tornar altra volta al cap de setmana, que és el que diu Javier, això hauria d'estar ja concretat ja per a sempre i deixar-se de pegar voltes i cada assemblea del casal, cavallers, en fi, lo de sempre, no? Anem a veure si ressuscitem altra volta l'assumpte, pues no, que es quede clar definitivament i deixen de pegar-li voltes a una cosa que l'únic que fa és enfrontar a la societat per un tema que considera que no val la pena.
0: De fet, crec que va ser Toni Francesc que va dir que això és perquè estem un any de les eleccions, no? Crec que en la roda de premsa, quan ho va anunciar, va dir si això haguera passat un altre any, a lo millor no haguera passat aquesta polèmica. No sé si compartiu, Belén.
3: Jo el que sí que volia dir és que jo crec que sí que està tancat lo del tema del cap de setmana, que ha sigut precisament per el tema de l'any jubilar, de tancament. L'associació de Sant Jordi, al final, recordem que és l'associació que està treballant per les festes i té que demanar ese dia festiu. Jo crec que en un any tan significatiu tenia que intentar-ho. No s'ha aconseguit i jo crec que ha sigut per falta de comunicació entre tots, perquè en un principi és el que s'estava comentant abans en el Consell Econòmic i Social, en el primer intent sí que va ser endavant i ahir pareixia que tot estava molt, molt clar i que anava a dur-se endavant, i sent un problema per als càrrecs, per a les bandes, per a la gent que treballa fora, però sí que la gent estava un poc preocupada perquè sí que s'anava endavant, jo ho veia clar. Però al final...
0: Sí, però semblava que no tots ho sabien, no? O que es van entrar un poc més tard.
3: Com?
0: En l'assemblea n'hi havia gent que va protestar. A lo millor no tots ho sabien el mateix.
3: La del principal.
0: Que comentava, que no... Sí, exacte.
3: És que en aquesta assemblea hi havia moltíssima gent. A banda de lo que són els primers trons i la gent de les filades, n'hi havia molta gent d'espectadora. O sea, jo crec que més la negativa va ser més per part de la gent que estava d'espectadora que de la gent que formava part de l'assemblea. Va ser la meva sensació. Al final pense que ha sigut una falta de comunicació entre tots, de poder parlar en sectors implicats com és l'hostaleria, com és pues, treballadors... I al final pues, crec que donar aquest pas enrere serà beneficiós, perquè també pense que tancar l'any jubilar en unes festes en cap de setmana també poden donar-te la possibilitat de que vinga moltíssima més gent a gaudir de les festes. Pot ser entre setmana, un dijous ser el dia de l'entrada, és més complicat el que puga vindre molta gent a gaudir de les festes.
0: Mm-hmm. Passa més de sa, per segur, pues, siga així. Bueno, anem amb una altra polèmica, perquè és que les cultivem, no? I esta ens ve de l'Alcúdia de Crespins. Des de l'Ajuntament volen canviar el nom de l'Institut Isabel Clara Simó, i això n'hi ha gent contrària, no? Com penseu?
1: Pense que entrem en una història impresentable per part del PP, que continua revisant i fent dos apartats d'escriptors i de la cultura, diguem, segons la tendència política. Vull dir, hi ha gent que té unes trajectòries incontestables culturalment i que no es deu tocar per... el que estan tocant és per la seva tendència ideològica. Em pareix lamentable, i pense que qualsevol mobilització és poca. Realment me recorde fa... Jo he viscut la retirada del nom Enric Valor a l'Institut de Castalla, nada más y nada menos. Li van posar un número. I ara va haver mobilitzacions en tota la comunitat i li van llevar el nom d'Enric Valor. A mi em pareix contínuament aquest caenisme de la comunitat valenciana, en el que un sector de la societat no admetís figures literàries, musicals, de lo que siga, perquè si són d'esquerres la dreta no les contrata o no les homenatgea, o al revés, ho dic, si són de dretes l'esquerra, no sé, el tema Camilo Vidi està passant en moltes coses d'aquest tipus. Vull dir, a mi em pareix una assignatura pendent que té el País Valencià des de fa anys i que pense que no la resoldrem en la vida. Vull dir, ara pues, este follon, l'alcalde, lo normal és que s'enroque i diga si mane jo i punto, li posa el nom que vull jo. Punto, claro. Vull dir, i no sé si avançarem molt, però farem una campanya, diguem, de defensa de la figura d'Isabel Clara Simó.
0: Com a filla predilecta, que és d'Alcoi. Que filla predilecta és d'Alcoi.
1: Sí, que no té ninguna culpa d'aquesta història, però a mi, és a dir, una figura incontestable, que pot, el seu posicionament polític el pot agradar o no agradar, però si té unes novel·les, és per la seva obra, no és per la seva figura política, vamos.
0: Exacte. Miguel.
2: Bueno, és esa manía, el revisionisme este de com ha fet l'esquerra, pues fuera. I bueno, pues ha passat, està passant ara en Isabel Clara Simó, va passar en l'Enric Valor, en el mateix poble d'Enric Valor, que també té lo seu. Ho hem vist també en Toni Miró, que n'ha llevat escultures en Gandia, Xavi Castillo, que li han prohibit actuacions. En fi, són coses que més pròpies d'unes mentalitats que ja haurien d'estar, que pertanyen a una altra època. Són tàctiques pròpies pràcticament de la censura. Vull dir, si en el seu moment es va decidir, em sembla que en fi, en la bona voluntat de tots i pensant que Isabel Clara Simó pues, evidentment té un currículum incontestable i tots saben qui és, pues, veu que l'alcalde d'aquell poble pues, bueno, no toquen les coses i en fi, si no n'hi ha ningun tipus de polèmica, no la crees, no? Perquè em sembla que és l'única que aprofiten aquestes qüestions és per armar polèmica, que igual per a d'ells es ve bé, no? Això deuen de pensar, perquè si no és absolutament incomprensible.
0: Belén.
3: Pense justament el que estava dient Miguel, pense que és un debat que no té ningú tipus de sentit. Al final Isabel és una persona que reconeguda pel seu treball cultural, literari, debatre el nom d'un institut, no sé quin tipus d'interès a una d'eleccions pot haver darrere d'això, però crec que és precisament polaritzar a la població, perquè estàs creant un debat i estàs intentant que la gent es posicione en una cosa que realment no té cap sentit. Al final és el nom d'un institut, una figura que té el seu currículum literari, té la seva importància, i no entenc ara esta polèmica a què pot vindre.
0: Uh-huh. Comentava lo de l'àmbit de la cultura, Javier, que ha anat en defensa de l'institut, i de l'àmbit de la cultura ens ve una candidata. Jo no ho havia sentit mai que una actriu optara a ser alcaldessa d'Alcoi. Parle de Rosana Espinós, que ha guanyat les primàries i és la...
1: Que ha que donar-li el seu valor, perquè es queixem molt de que és política, és endogàmica i que no ve ningú de fora, i hi ha molt de polític professional. Pensa que ha que donar-li el seu valor, que una persona que es dedica professionalment des de fa molts anys al tema del teatre, una persona, diguem, hagi sigut elegida massivament com a cap de llista d'una candidatura d'esquerres. Penso que és una persona compromesa, però no que no ve de la política. A mi em pareix positiu per guanyar, però realment em pareix una opció positiva, i penso que en les primàries així ho han entès. Vull dir, davant de la política, una cosa que genera gent que apareix i desapareix, i avui és consejal, demà no sé què, apareix una persona que no ha estat mai, diguem, en política directa. Em pareix una bona notícia.
2: Sí, coincideix plenament amb el que diu Javier, i a més és el que diuen abans. Vull dir, em sembla que a l'esquerra li fa falta tindre candidats importants, candidats potents de cara a les tres properes eleccions municipals, i bueno, pues, i en aquest cas assistim en el cas del PSOE i de guanyar a dos candidates, o sigui que entenc que seria, sí, al final de sus dies seria la primera...
0: Bueno, faltaria confirmar a Lorena en les primàries.
2: Exacte, però bueno, tot pareix indicar que, salvo una sorpresa en mayúsculo, serà Lorena, no? Però bueno, em sembla que serien dos candidates potents i insistís per a unes eleccions que, bueno, ja vam veure el que va passar a les últimes, que pràcticament l'Esquerra va guanyar per uns pocs vots, uns vots mínims, no? I per tant em sembla que bueno, el fet de que es presenten aquestes dos candidates, sobretot en el cas de guanyar, pues bueno, el fet de que vinga una persona molt coneguda i bueno, que no està vinculat fins ara al món de la política, però bueno, em sembla que pot ser un cartel molt, molt interessant per a l'Esquerra, pues bueno, insistís que són, pues bueno, fan falta que aquestes candidates siguin potents per plantar cara a una dreta que també fa falta, mos fa falta veure que quins seran els seus candidats, perquè fins ara no sabem en qui s'enfrontaran. Anem a veure també què presenten aquells i per veure un poc quina és la contienda electoral a la que s'arrimarem, no?
0: Belén.
3: Pense que la elecció de Rosana per part de l'Assemblea de guanyar és molt positiva. De fet, ha sigut una decisió per sí, molta majoria, o sea, té un molt recolzament darrere. I que pense que està molt bé perquè és aire nou a lo que és la política alcoyana, una persona que no ve de política, que no té una carrera política darrere, però encara és... Així tot és una persona molt coneguda, és a dir, que crec que té punts per a jugar a favor i obtindre bons resultats, i que jo penso que és una bona elecció per part de guanyar i que pot ajudar un poc a lo que és l'esquerra en general.
0: Molt bé. Anem a abordar el tema de l'esport, però des del punt de vista perquè el Mundial ha acaparat quasi tota l'actualitat, s'han acabat les competicions deportives, a l'Alcoià no el tenim parat també, el Patin Alcodiam també. La pancarta de l'Alcoià no es va veure en... Què va ser, Miguel? Quarts de final? Quarts de final, no?
2: Sí, pues va veure en diversos partits. Em sembla que el primer va ser contra el partit en quarts, sí,
0: en
2: contra
0: Dallas,
2: Bèlgica,
0: Bèlgica,
2: potser,
0: sí.
2: Contra Bèlgica, i després va ser, bueno, per les redes socials ha estat, sí, pegant la volta. De fet, també, inclús ho he sentit per la SER, parlaven de, bueno, ahí vienen de todos los puntos de España, Alcoy, no sé què. Pues bueno, Alcoy, bueno, va tindre el seu moment de glòria en el Mundial gràcies a estos alcoyans que, bueno, pues van representar un poc el que és l'Alcoy, l'Alcoyano, en fi, van estar presents en eixa final, en eixos partits, i bueno, pues ve un Mundial que ha tornat a guanyar a Espanya, que ha fet que, bueno, que la gent torni a eixir al carrer, perquè, bueno, van eixir a celebrar-ho, inclús, no, parlàvem abans que el calor no va ser un obstacle. I bueno, pues sí, la veritat és que bueno, hem tingut uns mesos per entretindre's en el Mundial, i em penso que tots satisfets, i bueno, ni s'ha fet anecdòtic, però bueno, que ahí ha estat el COI en Estats Units, pues bueno, fent-se vore i bueno, i fent un poc de recordar que l'Alcoyano està ahí, que som més de la moral i que bueno, i que al final hem arribat a la final i l'hem guanyat.
0: Javier, ha vist algun partit?
1: Jo n'he vist molts, m'ha dormit en molts, no sé, jo és un país, és un Mundial que no li vaig entrar en bona mà perquè no hi havia massa seleccions, però vamos, pensa que la promoció, aquest tipus de promocions del, sí, COI, de pancartes i tal, fan molt de paper, perquè a més el COI és un poble, el COI de l'Alcoyano fa gràcia, és com un senyor,
0: sí,
1: de Múrcia,
0: sí, sí,
1: també,
0: sí, sí.
1: Un senyor de Múrcia, l'Alcoyano fa gràcia a nivell general, a voltes, i és, sí, sempre té una component favorable, vull dir, no sé, hi ha igual altres ciutats que no, vull dir, si foren de l'Epe, pues seria un desastre, però és un tipus de promoció que li ve bé al COI, vamos, és, sí, positiu, no? I alegre, vull dir, en aquest sentit, que en aquest temps no sobra mai això.
0: Sí, que ens fa contar històries també boniques, no?
3: Sí, jo penso que és, a veure, que és el COI, ja som així, que veiem el COI en la tele, siga quan siga, i ja estem, mira el COI, és anecdòtic, ens agrada eixir i que la gent conega el COI, estem molt orgullosos, i crec que Santi Pastor portant el COI per tot el, sí, Mundial, pues ha sigut una... No solament parlar de futbol, parlar de que el COI ha estat en el Mundial. No sé, pense que és curiós, és una cosa anecdòtica i que està molt bé.
0: Ha sigut com un capità moro que ha conquistat, sí, els Estats Units, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé. Bueno, doncs jo, ha passat ja el temps. Jo vos agraïs, Javier Llopis, a Miguel Vilaplana, i a Belén Ribas, que mal estic, la vostra participació en aquesta tertúlia. En agost descansarem i a final de setembre tornarem a analitzar l'actualitat. Fins així la tertúlia, que descanseu.
3: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Adéu.
4: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Javier Liébana.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación de los incendios en Ávila, Madrid y Castellón invita al optimismo. Las tareas de extinción durante la mañana han seguido surtiendo efecto y todos los fuegos evolucionan de manera favorable. Pedro Sánchez, desde el puesto de mando avanzado en Navalcarnero.
6: Yo creo que las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas en lo que es ya la consolidación del trabajo hecho por el Sistema Nacional de Protección Civil. La evolución continúa siendo favorable.
5: Las próximas horas son clave porque en España ha entrado una nueva ola de calor. La gran noticia es que el fuego no ha avanzado en ninguno de estos tres puntos y esta ha sido la primera noche para muchos de vuelta a sus casas. Mariola Lourido, buenas tardes.
0: Buenas tardes, hoy es día de mantener a raya el fuego y evitar que se reavive. Vamos a empezar por el incendio de la Val d'Uixó. Sigue sin control, con varios frentes activos. Las autoridades dicen que van un poco por delante del fuego, aunque admiten que está siendo muy complejo este incendio, que ha quemado casi 10.000 hectáreas y mantiene evacuadas a 10.000 vecinos de esta comarca de Castellón. En Burgondo, en Ávila, con el siniestro mayor de la historia, 50.000 hectáreas quemadas, se afronta una jornada adversa por la ola de calor, pendientes del viento, pero el fuego no se ha movido ni un centímetro. Y el incendio de Madrid va camino de su estabilización, si no hay más rebrotes de las llamas que han calcinado 17.000 hectáreas. Sigue la desescalada, 1.000 personas más van a regresar a sus casas en las próximas horas y quedarán 10.000 en albergues y pabellones.
5: A partir de las 2:30 escucharemos cómo se han encontrado sus pueblos y sus casas, los vecinos que ya han podido volver. Los incendios y el calor que tampoco dan tregua en el resto de Europa. En Hungría, el Danubio ha alcanzado su nivel más bajo a su paso por Budapest, 31 centímetros, y se están suspendiendo algunas actividades. Antonio Martín.
7: Es el río más largo de la Unión Europea y registra el nivel más bajo que se recuerda en Hungría, Rumanía, Serbia o Croacia, países todos donde no es navegable la mayor parte de su recorrido y en los que están emergiendo incluso barcos y munición de la Segunda Guerra Mundial que estaban en el fondo del río. Hungría ha detenido operaciones en su única central nuclear, que no puede ser refrigerada, y Rumanía ha detenido también un reactor en otra central. Con la imagen de Budapest como símbolo, este escenario se repite en otros puntos de Europa. El Instituto Económico de Kiel, en Alemania, alerta de que las restricciones para navegar por el Rin, por el bajo caudal, pueden afectar a la economía germana, mientras que en Francia, el Loira y el Sena también muestran niveles de agua muy bajos.
5: Además, el gobierno británico acaba de declarar 7 zonas de Inglaterra en sequía, algo prácticamente inédito, entre ellas Londres y sus alrededores. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso se acaba de pronunciar sobre la noticia que ha publicado esta mañana El País y que ha confirmado la SER. La Comunidad de Madrid ha comprado un ático de 485 metros cuadrados en Chamberí, que es una de las zonas más caras de la capital, por un valor de unos 6 millones de euros. Lo ha hecho para que lo use Ayuso como oficina, mientras que se realizan los trabajos de rehabilitación en la Real Casa de Correos, que es la sede del gobierno madrileño que está en la Puerta del Sol. Acaba de decir Ayuso que es una campaña de desprestigio contra ella, utilizando como argumento los incendios. Radio Madrid, Lidia Payo, buenas tardes.
8: Buenas tardes. La presidenta madrileña confirma la compra de este ático de casi 500 metros cuadrados por las obras que se están llevando a cabo para rehabilitar la sede del gobierno regional.
9: A mí, el buscar un lugar donde temporalmente se puedan recibir reuniones institucionales me parece que es lo suyo. También les digo que no sé cómo lo vamos a organizar, porque no sé si me quedaré en la Consejería de Presidencia o la de Transportes, y es el consejero el que se va para allá, no lo sé.
8: Niega que vaya a ser la residencia oficial, pero no aclara por qué no se informó en los canales oficiales de la compraventa ni tampoco cuánto ha costado el inmueble. Ayuso lo achaca todo a una campaña de desprestigio.
5: En unos minutos repasaremos las reacciones a esta noticia y también a las polémicas declaraciones que ha dado esta mañana en Hoy por Hoy el presidente de Castilla-La Mancha. El socialista Emiliano García Page ha cargado así contra el indulto parcial que concedió ayer el gobierno a la expresidenta del Parlament catalán, a la exdirigente de Junts, Laura Borràs.
10: Es que hay conceptos que no se deben indultar, como es la corrupción. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y lo hemos prometido. La prueba más evidente es que cuando las cosas se hacen así de tapadillo y sin quererlo contar, pues evidentemente, como comprenderás, es que ya hay la asunción de que esto es algo muy doloroso, ¿no? Pero no ganamos en este contexto. Cuando más necesitamos dar una sensación de firmeza y de intolerancia contra la corrupción, no podemos indultar por corrupción.
11: ¿Usted cree que...?
10: Aunque sea ya con agosticidad y cuando todo el mundo está con la maleta hecha para irse de vacaciones.
5: Paje, que acusa a su propio partido de haberlo hecho a escondidas, mientras que el gobierno le quita el hierro y enmarca el indulto a Borrás en su estrategia de normalización política de Cataluña. Esta no ha sido la única crítica de peso que ha dejado Paje, que también ha dicho tener muchas dudas sobre el caso Zapatero, apuntando que ser militante no significa ser cómplice.
4: Hora 14, con Javier Liébana.
5: Y en la redacción de informativos Toñi Fernández, destacamos también la orden de búsqueda y captura sobre el fundador de Telegram.
12: Rusia acusa a Pavel Durov de colaborar con el terrorismo. La respuesta del dueño de Telegram, que vive exiliado en Francia desde que se negó a facilitar al Kremlin datos de opositores rusos, ha sido colgar una foto suya en la red social X haciendo un corte de mangas. Y la justicia ordena registrar el pazo de Meirás a nombre del Estado y poner así el fin definitivo al litigio con la familia Franco, que dura ya 7 años.
5: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Juan Carlos Fernández en la técnica, comenzamos. Son las 2:06.
4: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en la Comunidad Valenciana. Ana Durán.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque la ola de calor amenaza ya buena parte del territorio, sobre todo las zonas de interior, la buena noticia es que la lucha contra el fuego en la Val de Uxó ha podido avanzar esta mañana. No se puede hablar de control, pero por primera vez los efectivos se sienten avanzar en esta dirección, aunque el calor va subiendo y también va aumentando el viento, lo que puede dificultar las tareas en las próximas horas en un incendio que ha calcinado más de 9.000 hectáreas, que tiene un perímetro de más de 80 kilómetros y en el que trabajan 300 efectivos terrestres y 30 aéreos.
4: Hora 14, Comunidad Valenciana.
13: Así que lo primero, como cada día desde que empezó este fuego el pasado sábado, la última hora es saber la última hora de esas tareas de extinción que se empiezan a complicar, como decíamos, por el calor y por el viento. Nuestra compañera de Radio Castellón, Ángela Berlanga, continúa en el puesto de mando avanzado.
14: Continúan las labores de extinción del incendio forestal de la Vall d'Uixó cuando entramos en las horas más críticas, en las que el viento vuelve a soplar con rachas de 22 kilómetros hora en Alfondeguilla y 18 kilómetros hora en Alcudia de Veo o Tales, los puntos más conflictivos en los que se están centrando más recursos. Así lo afirmaba Fernando Quindelán, director del puesto de mando avanzado.
15: En este momento tenemos una situación de estabilidad y la capa límite nos está permitiendo acceder con los medios aéreos, de manera que estamos trabajando más rápido que en otras condiciones en las que no podemos introducir esos medios aéreos. Básicamente es el flanco que se ajusta entre los términos de Tales y de Alfondeguilla. Prácticamente todo ese flanco, aunque tiene zonas ya aseguradas, otras no lo están tanto, ya digo, por la orografía del terreno.
14: Por el momento los medios aéreos sí están pudiendo trabajar en esta zona, en la zona más conflictiva, en el flanco oeste del incendio, un incendio que afecta ya a 9.300 hectáreas a un perímetro de 81 kilómetros en total.
13: Gracias, Ángela. Y las personas desalojadas siguen siendo unas 7.000 de pequeños municipios, algunas de ellas que estaban hasta ahora en albergues y van a ser trasladadas a la residencia de la Jaume I, Peñeta Rocha, y al balneario de la Vilavella para que estén algo más cómodas, lo señalaba así el consejero Juan Carlos Valderrama.
16: Ya llevamos 4 días, 4 noches de este incendio forestal, que la gente ha sido evacuada y tiene que tener un mejor acomodo en todo momento y tenemos que garantizar su bienestar. Por eso se está procediendo a desplazar de estos albergues a 172 personas a otros lugares para que puedan estar mejor acomodados y puedan descansar.
13: Y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, destaca que ahora que el Consejo de Ministros ya ha aprobado la declaración de zona gravemente afectada, se pondrán en marcha las ayudas y las del Gobierno central van a ser compatibles con las de otras administraciones.
17: El Consejo de Ministros aprobó que fuera también el incendio de la Vall d'Uixó en este momento declarado zona gravemente afectada por una emergencia. Esa declaración ya supone que se activan las ayudas del Gobierno de España y mantendremos una reunión con todos los alcaldes y las alcaldesas para explicarlo, y ahí también se pueden coordinar. Hay una parte muy importante y es que todas las ayudas que el Gobierno ha sacado son compatibles con aquellas que ponga en marcha cualquier otra administración.
13: Y por su parte, el diputado en el Congreso de Compromís Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha presentado una batería de preguntas al Ministerio de Transición Ecológica y ha pedido una línea de inversión para reparar los daños causados por el fuego en la Vall d'Uixó, tanto naturales como culturales, a través de los fondos europeos y del proyecto Life Reforest de la Fundación Biodiversidad, que pertenece también al Ministerio de Transición Ecológica. Y aquí en Les Corts, la Junta de Portavoces ha rechazado con los votos de PP y Vox la petición que había hecho Compromís para que compareciera el presidente Llorca y el conseller Valderrama este viernes lunes en un pleno extraordinario para informar de las actuaciones llevadas a cabo en la extinción. Vox afirma que las explicaciones hay que darlas cuando el fuego esté ya extinguido, porque ahora se ha de trabajar en esa emergencia. Y el PP recuerda que la responsable de emergencias del Botánic, la consellera Bravo, tardó un mes en acudir a la Cámara para dar cuenta del incendio de Vejís y del tren que se vio rodeado por las llamas, un accidente en el que 49 personas resultaron heridas. Adrián Sánchez, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Ana. Por su parte, la socialista María José Salvador afirma que el PSPB va a pedir las comparecencias en el momento oportuno, porque ahora hay que centrarse en combatir el fuego, y ha reclamado al PP su apoyo al pacto contra el cambio climático propuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre todo en una comunidad como la valenciana, que es la zona cero de ese cambio climático. Salvador censura a PP y Vox que los presupuestos hayan aprobado un recorte del 10% en materia de prevención de incendios, porque se ha pasado de 117 millones en 2025 a 106 este 2026.
18: Especialmente, y quiero destacar especialmente en la comunidad valenciana, donde la semana pasada se han aprobado unos presupuestos que abrazan el negacionismo climático, que recortan una vez más casi un 10% la inversión en prevención de incendios, que laminaron la Agencia Valenciana de Lucha contra el Cambio Climático y que han borrado y eliminado en los presupuestos y en sus políticas pues todas las medidas y todas las actuaciones tan necesarias en estos momentos para luchar contra el cambio climático en nuestro territorio.
11: Le ha respondido el portavoz del PP, Nando Pastor, que acusa a la oposición de hacer política con todo, incluso con una situación tan dramática. Asegura que el Botanic destinaba menos fondos de los que destina el gobierno actual.
19: Este gobierno ha puesto sobre la mesa, el gobierno de Juanfran Pérez Llorca, más de 100 millones en la lucha contra el fuego, que nunca serán suficientes porque los recursos para la lucha contra el fuego, como se está demostrando, siempre son pocos, ¿no? Por lo tanto, el mantra de la izquierda yo creo que no tiene ningún sentido, no se sustenta en ningún dato económico, no se sustenta en ninguna línea, y en estos momentos lo que hay que hacer es estar todos en la lucha contra el fuego, no haciendo política como a otros les gusta, en este caso de la emergencia.
13: Bueno, y también sobre política y sobre las medidas que van adoptando PP y Vox. La coordinadora valenciana de ONGDs rechaza que la prioridad nacional se haya incorporado a los presupuestos autonómicos y a las políticas de la Generalitat. Consideran que este planteamiento introduce una división injusta entre personas de primera y de segunda en función de su origen, que estigmatiza a determinados colectivos, alimenta la confrontación social y cuestiona el principio de los derechos fundamentales y la dignidad humana como universales.
11: La coordinadora afirma que eslóganes como el de prioridad nacional no representan el sentir de la sociedad valenciana, que es una sociedad tolerante, acogedora, algo que ha demostrado en crisis como la Dana, pero también en muchas otras emergencias como la guerra en Ucrania, con el genocidio en Gaza o más recientemente con las personas afectadas por los terremotos en Venezuela. Según la coordinadora valenciana de ONGDs, las dificultades sociales necesitan políticas públicas eficaces, justas e incluyentes, y no discursos que enfrenten a quienes comparten situaciones de precariedad o vulnerabilidad, lo explica Alfredo Maruenda, que es vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo.
20: Pensamos que de este modo se crea una confrontación social totalmente innecesaria, se genera una división injusta entre personas de primera y de segunda en función de su origen. Para nosotros la prioridad de toda administración pública tiene que estar siempre en el respeto a la dignidad humana, en especial de aquellas personas en situación más vulnerable.
13: Sí. Y ya que hablamos de solidaridad, el MOVAPS, que es el Movimiento Valenciano de Ayuda al Pueblo Saharaui, advierte que han disminuido las familias que acogen a niñas y niños del Sahara en el marco del programa Vacances en Pau. Este año la Comunidad Valenciana han llegado un total de 100 jóvenes para disfrutar del periodo estival, una cifra, eso sí, mucho menor en comparación con la de hace unos años.
11: Lo ha explicado esta mañana en la cadena SER Saray Vicente, portavoz de MOVAPS, donde también ha denunciado la situación que atraviesa el pueblo saharaui en los campamentos de refugiados, donde las condiciones de vida son cada vez más duras debido a la reducción de la ayuda humanitaria. Según cuenta precisamente el programa, que nació en 1996, tiene como objetivo visibilizar el conflicto y ofrecer a los más pequeños un verano con mejores condiciones. Por ello hace un llamamiento para que más familias valencianas sean acogedoras.
21: Y que vengan aquí estos niños es una forma de visibilizar su realidad y la de muchos otros saharauis, que es tan importante. De hecho, uno de los objetivos principales del programa es ese, dar visibilidad al conflicto del Sahara, más allá de dar la oportunidad a una criatura de pasar 2 meses en unas condiciones que distan mucho a las que viven en un campo de refugiados.
11: Quienes también han llegado durante este verano son niñas y niños de Ucrania en el marco de otra iniciativa solidaria. Es el caso de Milena Serbuk. En la actualidad vive en Irpin y su domicilio ha sido destruido a causa del conflicto bélico. Explica que durante los primeros días de guerra vivían con el miedo constante a los bombardeos porque no podían bajar al refugio y en su caso ha vivido situaciones poco comunes para un adolescente de su edad. Según explica, llegar a la comunidad valenciana durante el verano le permite estar un tiempo en paz y tranquila.
1: Los primeros días de la guerra teníamos un montón de miedo. Es que las alarmas estas, lo que están llamando en las calles, todos tenían una pánica. Aquí estoy muy bien. Es que quiero venir aquí porque aquí estoy en paz, aquí estoy muy bien. Tengo una familia.